Per això per què que nosaltres, Dios, per això per què que no van escuchar no papà que c'era guanemà, que c'era pensar. No, tranquil era xuclem, tranquil era oració, tranquil era làgrima. Lo que pasa que a nat no una cosa chingó que ser Dios. Nat no una cosa chingó que ser santo y ya más o raquenda so jamaica y la pequeña so jamaica canda so jamaica.